0: I un dia després de la tormenta sale el sol, ja ho canta Shakira. Molt bona vesprada de divendres 21 d'agost, el dia després de la tempesta. Que, per cert, ens deixava un ensurt a Tavernes de la Valldigna. Van ser la incidència més destacada que ens deixava l'alerta taronja que teníem ahir, i perquè un dels 1.600 rajos que van caure a la zona encenia la muntanya de l'Ombria de Tavernes. Però, per sort, va quedar en res gràcies a la pluja i a la ràpida actuació dels bombers, policia local i protecció civil, que sufocaven el foc ràpidament. Però l'ensurt no els el lleva ningú, no? Lara Romero, alcaldessa de Tavernes, bona vesprada.
1: Bona vesprada, i quina cançó més adequada, he de dir, perquè estem parlant d'una tempesta amb una activitat elèctrica, jo diria que mai vista a la nostra zona i molt important a la vegada.
0: Què és el que va passar? Com ho vau viure des d'allí?
1: Bé, nosaltres el que sí que ens va deixar ahir van ser diversos cones d'incendi forestal, no només a l'Ombria, hi havia diverses ubicacions provocades pels mateixos llamps, com bé heu dit, una activitat elèctrica de vora 1.600 llamps, que es diuen pronte, però que van afectar efectivament a diversos punts del nostre terme, i des del primer moment sí que no va ser només l'avís del 112, sinó que va hi haure una coordinació molt àgil i molt ben establerta per part de policia local, protecció civil, els bombers del consorci, els bombers forestals, els agents medioambientals, i també es va fer un seguiment continu de la situació. Afortunadament, i dic afortunadament perquè si no avui l'escenari haurà pogut ser un altre, la pluja, i benvinguda pluja, va ser una gran aliada, sobretot la rapidesa d'aquesta bona coordinació, com he dit, de serveis d'emergència, que van permetre també controlar els conats i evitar que el foc anara més enllà.
0: Clar, era una situació, alcaldessa, com vostè diu, clar, pels llamps, era molt difícil de previndre-ho.
1: Efectivament, i més en la zona, una de les zones on va també impactar, perquè quan tu esperes una tempesta elèctrica, no saps l'alcance que té, com bé has dit, i clar, per a nosaltres sí que és cert que havíem activat de manera protocolària a tots els agents, havíem duplicat també la plantilla de la policia local, i això va facilitar molt, molt el que tindre els ulls allí en el punt concret, els bombers tingueren aquest fàcil accés, perquè sí que he de dir que, tot i que la coordinació va ser molt bona, els nostres agents de policia local van traslladar també ells mateixa als bombers al punt exacte, perquè, com bé saben, nosaltres tenim molta massa forestal. El nostre terme municipal, com bé indica el meravellós nom que té la nostra ciutat, la Vall de Tavernes, és un vall que, si no el coneixes i saps concretament el punt on puga haver tingut aquest impacte, de vegades pot ser inclús impossible l'accés a peu o en qualsevol mitjà si no és l'aeri a la situació en concret.
0: Pues això evidencia, alcaldessa, que era difícil de previndre-ho, però una prèvia organització i estar pendents, pues, va ser clau.
1: Efectivament, i nosaltres continuem fent aquest seguiment de la muntanya i de totes les zones que han estat afectades, perquè en són tres. També va ser un impacte al Racó Joana, però que la pluja va ajudar moltíssim a refrescar el terreny i a reduir aquest risc, que esperem que no es torni a produir al llarg d'estos mesos, i que també llançar este missatge que siga només aquesta condició la que puga fer que perillé per alguna circumstància la nostra muntanya i no per l'acció humana.
0: Bé, alcaldessa, dit això, clar, Tavernes de la Valldigna hauria pogut ser el focus dels mitjans de comunicació avui si no s'hagués actuat ràpidament per aquests incendis, però per sort ho deixem ahir. Es va controlar, no va anar més enllà, però si per alguna cosa és el centre d'atenció dels mitjans de comunicació avui, Tavernes és també per la concentració convocada per SOS Platja de Tavernes, per estar vesprada en defensa de la platja.
1: Efectivament. De fet, des de l'Ajuntament ho hem manifestat sempre, que estem i estarem al costat de la gent i de totes les reivindicacions que defensen el futur de les nostres platges. Compartim la preocupació dels veïns i les veïnes perquè Tavernes és el focus. Tavernes per a nosaltres és la bandera que defensarem sempre i sabem que necessitem una solució definitiva, necessitem que regeneren la nostra costa i sobretot que avance i s'execute el projecte de regeneració que ja fa molt de temps que estem esperant.
0: Mm-hmm. Per tant, la corporació de Tavernes estarà avui aquesta vesprada?
1: Clar que sí, l'Ajuntament estem i estarem sempre al costat de la gent i de les seves reivindicacions, no pot ser d'una altra manera.
0: Mm-hmm. Molt bé, Lara Romero, alcaldessa de Tavernes, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres i bona vesprada.
0: Gràcies, adeu. Doncs...

0: Ja saben que sona aquesta música i és que connectem directament amb el servei de salvament i socorrisme de la Creu Roja Gandia en la Platja Nord. Avui ens atén Vicente Castelló, Belmonte. Belmonte, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està la bandera avui per allí, el dia després de la tempesta, eh?
1: Avui està molt més tranquil·la. Avui tenim una bandera verda, una afluència gent d'un 80%, temperatura de l'aigua de 29 graus i una brisieta que està bufant entre la muntana i el mestral, a punt penes apreciable, i avui és un dia esplèndid per poder vindre a disfrutar.
0: Molt bé, la mar sempre és el millor exemple de que després de la tempesta arriba la calma, perquè suposo que ahir a la vesprada sobretot tindríeu mala mar, no?
1: Sí, ahir ja estem avisats ja que hi haurà possible reventor i tronades fortes. Vam ficar la bandera roja, va vindre una ventovera d'un reventor que va durar uns 15-20 minuts i després ja la tronadeta i la pluja de l'esprar. I res, un dia molt diferent avui o d'ahir.
0: Molt bé, doncs anem a gaudir d'esta bandera verda i d'esta calma. Belmonte, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies. Adéu.

0: estaré tranquila.
1: I sona esta cançó perquè ja saben que la seva autora, la Maria, natural d'Oliva, l'ha estrenat avui. I a més, resulta que és la banda sonora original de la pel·lícula Eixam, un thriller d'Òscar Benàser que s'estrenarà el 4 de setembre en el cine. Però bé, dit això, no és això el tema que ara ens ocupa, sinó que anem a parlar-los de la Font d'en Carròs, que ja saben que allí continuen de festa i cap allà que se n'ha tornat a anar el nostre company, Daniel Ardiz. Dani, molt bona vesprada.
2: Hola, Celia, què tal? Sí, no podia faltar el dia en què no vinguera la Font d'en Carròs perquè el motiu és més que fort, les festes patronals que continuen. Però avui no vaig a parlar-te de ningun acte de la programació de les festes, però tu diràs, aleshores, Dani, per a què vas a la Font d'en Carròs?
1: Exacte, t'ho pregunte, per a què has anat a la Font d'en Carròs, Dani?
2: Però bé, t'ho explico. Anem a parlar de patrimoni religiós en l'església de la localitat. De tant de vint, m'he adonat d'aquesta riquesa. I què millor que abans que comença la missa, que està a punt, que es faci la visita guiada el propi rector de la Font, Marcos Senabre. Hola de nou.
3: Hola, bon dia.
2: Figures, talles, que estan sent els protagonistes estos dies, però on comencem, Marcos?
3: A veure, n'hi ha que recordar que som una comunitat parroquial que té 700 anys, comença 1326, 1329 després, i hi ha una història molt forta. Està íntimament lligat al castell del Rebollet. Sí. I la devoció forta que n'hi ha en el Rebollet, n'hi ha dues imatges marianes, la Verge del Rebollet, que avui està en Oliva, i la Verge del Remei, que venia dels Trinitaris de València. Ah. Aquesta imatge de la Verge del Remei abaixa en el terratrèmol de 1571 a la parròquia, regal també del duc. I entonces és el que va, la que va configurant les festes patronals. Després hi ha el Cristo de l'Amparo. Entonces ahí tenim dos imatges amb moltíssima història i que la veritat siga dita que són molt interessants en la comarca.
2: La veritat és que el dia de la patrona, la Verge del Remei, va ser espectacular, i la pujada, l'últim tram cap a l'església, que van ser protagonistes, és un moment, jo imagino que de molt de sentiment.
3: A veure, és un moment bonico, hi ha una devoció forta, és, bueno, és entranyable, cada poble té les seues històries, lògicament, i ahir pues, hi ha molt de sentiment. Després ja cada un, pues, quan veu la seva imatge, sí, veu els seus carrers i veu la seva gent, pues, ahir està tot, sí.
2: D'acord. Ara, Celia, Marcos, anem estrajadent cap a... estem anant cap a l'altre costat de l'església, hi ha una capella i així també trobem patrimoni religiós. De quina imatge estem parlant?
3: A veure, estem parlant del cor de la Font. És de veres que la Mare de Déu que baixa del castell és història pura i viva, però gràcies a aquell terratrèmol i a aquells aconteixements, dels quals tinc que dir que també es parla sense saber molt la història,
2: jo havia saber... Tenia que augmentar un poquet.
3: Exacte. Dir, esta imatge del Cristo és regalar per Sant Juan de Ribera al poble per a un poc ficar en pau a tots, al duc, al poble, als frares, a tots, no? I estem davant de la imatge del Cristo de l'Amparo, per a nosaltres popularment és el Cristo vellet. És de veres que no és la imatge original perquè en la guerra es va cremar l'any 38, però bueno, és una reproducció molt exacta de la imatge que es crema i bueno, és una imatge pues, molt potent, i és el cor de la Font. Això sí que és el cor de la Font.
2: El cor de la Font vol dir que és el punt neuràlgic, el que uneix a tota la ciutadania.
3: Sí, tot passa per així. La gent entra, tot de dir xiquets, joves, majors, malalts, necessitats, tot entra a la capella, i la capella... Parlar de la Font és parlar del Cristo de l'Amparo.
2: Encara que a nit varen viure també ese traspàs, podríem dir, de mare a fill, amb el descobriment, l'arribada de la Mare de Déu del Remei i el descobriment en este cas del Crist de l'Empar, i també va ser un moment molt, molt especial, i es va notar perquè la gent estava molt emocionada també en ese sentit.
3: Sí, és un moment molt bonic. S'acaba la processó de la Mare de Déu, es canten els gojos i després ja passem, bueno, la mare mos porta el fill, no? Passem a la capella i els acordes de la banda de música, pues ahí és molta emoció, no? El cantar, puesto que estáis empeñado, això és una meravella, i tot fill de la Font la coneix, això és una cosa molt
0: molt bonica, sí.
2: I Marcos, diuen que no hi ha dos sin tres, i ara, Celia, anem a sumar a una altra imatge que la tenim només vale. accedir a l'església, ahir al raconet de l'esquerre.
0: Sí, esta seria la imatge secundària, és a dir, el Cristo és una festa quinquenal, que crec que és l'única festa que és per així, d'aquest estil, no? Això és més per la part de Castelló. Dir, cada cinc anys és el Cristo vellet en la processó. Els anys normals, en un any és any normal, sí. És, diríem, una imatge secundària i tal. Aunque esta imatge realment té la seva història, perquè és la primera que es fa realment quan s'acaba la guerra. Però com no agradava a la gent, pues, va quedar molt arranconat i ahí estava. Hasta que fa tres anys, l'escultor Víctor de Torrevella, com les mides són perfectes, dir, la va refer mirant la foto antiga, i avui podríem dir que és una imatge tant o més que l'altra. Però bueno, és la secundària, eh?
2: Va quedar atenció que acaba de dir que com no agradava la gent, és exigent la gent.
0: La gent és molt exigent. La gent va dir, això no és el Cristo vellet. I reconec que era prou lletja, la veritat.
2: A millorar, no?, del reciclatge.
0: Avui és una imatge molt bonica, doncs era tremenda.
2: Bueno, hasta en religió la imatge és important.
0: Hombre, una imatge vale más que mil palabras, sí. ¿No?
2: Rector, avui és el dia, ahir va ser el dia de la patrona, avui és el dia del Crist de l'Empar. Una pregunta que no sé si vostè voldrà respondre-la. Si fèrem un concurs de devoció, qui guanyaria en la Font d'en Carròs?
0: El Cristo.
2: Sens dubte.
0: Sens dubte. Però el sentiment a la Mare de Déu és molt gran, eh? Cuidao. Sí. Però el Cristo és el Cristo.
2: Ah.
0: Això és així.
2: Continua la festa i continuen les misses i s'omplin. I suposo que això és un gos, voreu, no? Parant de devoció.
0: Estem en la font. és un goig, sí, n'hi ha tradició.
2: Moltíssimes gràcies per atendre's. Deixa ja que vaig a preparar-se per a la missa. Per cert, que l'altre dia estava la germandat
0: sacerdotal,
2: sí. I avui?
0: Avui també estaran. A mi ortoix no, però sí, saben. Acudissin al seu poble i tal, i bé, és així, no?
2: A fer el germanor, als arrels que no falten.
0: Exacte.
2: Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta visita guiada per el patrimoni religiós d'ací de l'Església, i deixem ja que retire per a preparar-se.
0: Molt bé.
2: Bueno, ens veiem en una processó, en una missa, perquè continuarem venint.
0: Gràcies.
2: Gràcies, Marcos. Tere, ja has vist sí. La riquesa. Avui volia contar-vos això, per eixir-nos un poc de cobrir un acte en concret, perquè també s'ha de parar a fer una mirada exhaustiva i detallada de les diferents imatges que poden trobar a l'interior de l'església de la Font d'en Carròs i que també ixen al carrer quan Déu és humana, i sent al carrer, i mai millor dit, per a compartir-ho amb la ciutadania en aquestes processons. Espero que esta lliçó vos hagi donat gana de vindre ací a l'església de la Font, si no heu vingut. Seguim parlant, Cèlia.
1: Dani, moltíssimes gràcies. La veritat és que esta lliçó i tots els altres dies que portes anant, ens estan entrant moltíssimes ganes d'anar a la Font a viure aquestes festes. Moltíssimes gràcies.

0: Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH by Dynan Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11. Reserva en hotelrhbairen.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
1: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
2: ¡Atención, Gandía! Fofito y Mónica Aragón llegan con su espectáculo ¡Viva el Circo! Trapecistas, payasos, lásers del futuro y como invitadas especiales, las guerreras K-pop. Del 7 de agosto al 6 de septiembre bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin. Entradas en vivaelcirco.com.
3: Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
4: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
5: Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
6: Ven y refresca tu agosto con los Kia Summer Days de Ulsan Motor. Del 10 al 28 de agosto descubre los éxitos de la temporada con los mejores descuentos. Nuevo Kia Sportage y nuevo Niro con hasta 10.000 euros y el esperado Kia Seltos con hasta 11.000 euros. Estrena coche este verano con los Kia Summer Days. Te esperamos en Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent.
7: Kia, movement that inspires.
8: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
9: Yes, of course.
8: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
9: Yes, of course.
8: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
9: Yes.
8: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
10: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
11: Si buscas un vehículo de ocasión, ven a Givo Cars de la mano de Peumóvil. Calidad garantizada. Impresionantes oportunidades que no puedes dejar pasar. Te esperamos en Avenida de Alicante 156, Gandía. Peumóvil y Givo Cars, compromiso con la excelencia.
12: Ja saben que és la nostra sintonia i és temps de a quien corresponda, i avui com és divendres, pues, les respostes. Avui vindran de la mà de Jesús Naveiro, regidor d'Esports i avui també representant del govern local. Bona vesprada.
13: Hola, què tal? Bona vesprada.
12: Anem a començar amb les preguntes i les respostes de la quien corresponda. El dilluns, que ens enviaven una foto on es podia observar que algú havia llançat un carro d'un supermercat al llit del riu Serpis a l'altura del pont de l'Avinguda Blasco Ibáñez.
13: Sí, bueno, efectivament, en este cas pues, hem de lamentar este acte incívic. És una responsabilitat de tots cuidar el llit del riu Serpis i, bueno, i ho hauríem de tindre en compte tots i cadascú de nosaltres. Sabem que tirar objectes en qualsevol lloc de Gandia, però especialment ací, al riu Serpis, perjudica el medi ambient, dificulta les tasques de conservació i, evidentment, pot afectar el seu cabal. Per tant, ja hem sol·licitat que es retire este carro i esperem que no es repetisca i que no torni a passar.
12: No sol passar això, no? O sí?
13: Bueno, en el riu especialment no, però en Gandia estem en una època de l'any en el que, bueno, immobles, colxons, matalassos acaben en llocs que no deuria. I, bueno, sabeu que tenia un telèfon de replegada i el que s'hauria de fer és cuidar el telèfon per a que el servei passe i arreplegui totes aquestes andròmines.
12: Ara ho tenim. Després del dimarts, un altre missatge. Una usuària del Centre de Salut de Roís de Corella lamentava que tot és telefonar per a demanar cita per al metge i mai contesten. Diu que és una persona major que no pot desplaçar-se fins allí perquè està mal de les cames. Demana que posen més personal per agafar el telèfon.
13: Bueno, pues una vegada més, com vegem, són molts els pacients que continuen queixant-se, que continuen telefonant i, pues, moltes vegades els nostres centres de salut no respon ningú, no? Bueno, es deu a una falta de treballadors. Els centres tenen un excés de treball i una falta de personal per agafar el telèfon i estem patint-ho totes i tots. És una notable falta de personal sanitari i, bueno, ja ho apunten també els sindicats així, el fet que la conselleria pues, tinga una falta de planificació en els contactes de substitució en estiu està donant aquesta problemàtica, no? Bueno, dir que lamentem este fet i ens posem en la pell d'esta veïna, la qual a més té una dificultat per a desplaçar-se i necessita que la tinguin el telèfon. Però, bueno, és una situació que depèn de Conselleria de Sanitat i esperem que ho tinguin en compte per a substituir al personal si estan agafant-se de vacances o, per lo menos, que completen el personal necessari per a donar este servei com cal, no?
12: En el tema sanitari sempre estem igual, falta gent al telèfon, però també urgències, falta personal per tots els costats.
13: Sí, sí, i ja dic, i més en aquesta època de l'any on s'ha de previndre, pues, si n'hi ha personal de vacances per a que puguin tindre-ho en compte i substituir-se.
12: Pues ahí queda esta resposta. Després també es proposava que el Pipicán, que està en el carrer Sant Joaquim, darrere d'Electrodomésticos Pasqual Martí, es podria fer un poc més gran, ja que hi ha espai i són diversos els usuaris que porten els gossets allí.
13: Bé, pues agraïm molt esta proposta que la vegem constructiva, la farem arribar al departament responsable per a que s'estudia i a vegades pues, no som coneixedors des de l'Ajuntament de la necessitat o de l'assistència de públic, de personal que va a estos pipicans, més o menys, i pues, esta proposta constructiva ens fa saber pues, que en este cas, en este pipicans, necessitem ampliar. S'estudiarà la proposta.
12: Molt bé. També el dimecres, un oient volia saber per què el passat dimecres no va haver classe d'aquagym a la piscina de Roís de Corella.
13: Bé, pues mira, també agraïm aquesta suggerència. Mireu, a Gandia tenim diverses classes en diferents piscines de Gandia, d'aquagym. Com és ara, pues, en el Centre Esportiu del Grau tenim aquagym, evidentment en el poliesportiu també, i en les dues piscines que obrim en estiu, Roís de Corella i Aveniopa. En totes aquestes piscines, a primera hora, es passa a revisar els nivells de cloro i en concret en la piscina de Roís de Corella es va detectar a primera hora del matí que els nivells de cloro estaven disparats, no estaven en els paràmetres que marca la normativa. Per això no podem obrir si el cloro no està en aquests paràmetres. Es va cancel·lar la classe, que en aquest cas, en aquesta piscina, és a primera hora, en altres es fa a les 8 de la nit, per exemple la de Beniopa, i bueno, fins que els nivells de cloro no donen els paràmetres que toca per normativa, no podem obrir, evidentment. Es va solventar en qüestió d'hores i automàticament després es va obrir. Vale? Estudiarem la proposta si ho considerem de poder recuperar aquesta classe sense cap problema.
12: Però potser d'haver-los avisat per xarxes es va avisar? O...
13: Sí, el problema és que en els grups que són tancats sí que tenim els contactes. Quan l'aquagym és obert, o per exemple en el Centre Esportiu del Grau, la gent s'apunta sobre la marxa. No tenim els contactes directes en aquest moment i estem parlant pues, que igual passen el cloro a les 6 del matí. Que
12: bueno,
13: es pot enviar un missatge, però no n'hi ha marge d'avís.
12: De reacció. Molt bé, doncs ahí queda esta qüestió. També el dimecres ens arribava que un missatge que considerava que els perterres existents entre la plaça Benàsser i els nous jutjats estan secs.
13: Sí, bueno, a veure, estos parterres sembla, a simple vista, que estan secs, però en realitat, segons ens diuen els tècnics, no ho estan. Són zones verdes que no són de gespa i tot i que en estiu, per l'època estival, evidentment, i de sequetat, no estan verds, els arbres i la resta de vegetació ens comenten els professionals que no estan secs. Quan passa l'estiu i creix l'herba, desapareix aquesta sensació de sequetat.
12: Bueno, que per baix suposa que les arrels i tot això estarà hidratat. Molt bé, doncs, passem a una altra qüestió d'ahir, que es comentava que en la zona compresa entre l'Avinguda del Raval i l'Institut Maria Enríquez hi ha brutícia en alguns carrets.
13: Bueno, va, a veure, així en esta zona, igual que en tots els carrers de Gandia i Platja, es fa una neteja planificada i sistemàtica, com evidentment no pot ser d'una altra manera. Tot això, bueno, agraïm esta suggerència també, hem demanat que es revise per si es menester reforçar la neteja viària en esta zona. I bueno, jo sí vull recordar que estos carrers, ja dic, igual que la resta de carrers de Gandia, a més d'agranar-se cada dia, també es netegen amb màquines agranadores duals d'aigua a pressió. I, bueno, és veritat que n'hi ha uns que són més, es fan amb més freqüència que altres, però, ja dic, l'empresa de treball, de neteja, té la seva fulla de ruta que segueixen sistemàticament al llarg de la setmana.
12: O sigui, que estem comptes, aquesta sí, sí, zona de la ciutat, igual que totes les altres. Però també es considerava que en l'entorn de l'Hospital Universitari Francesc de Borja hi ha poca ombra.
13: Sí, bueno, prenem també bona nota d'esta proposta, com sabeu. Bueno, l'emergència climàtica ja és una realitat, i més després d'esta setmana, que ho hem viscut de primera mà. I bueno, les administracions hem d'estar ahí i hem d'adaptar les ciutats perquè siguin més resilients i també pues, perquè protegisquen a les persones, no? Per això s'han de fer més zones d'ombra, més refugis climàtics per a que les persones, sobretot les més vulnerables, pues, puguen refugiar-se de les temperatures en l'exterior. Així, jo crec que a Gandia estem avançant molt en este tema. Una de les mesures que s'han pres, pues, ja s'han senyalitzat els refugis climàtics, estan tots senyalitzats, i quan es reforma, per exemple, algun carrer, es contempla l'arbratge adient per a este carrer, que hauria de tindre, i també dins d'este carrer pues, una possible zona d'ombra. No? Són aspectes que hem de tindre molt en compte perquè, bueno, les temperatures que estem vivint ja estos últims anys són una realitat en el canvi climàtic i ja ens hem d'anar preparant per a que tot el que és a nivell urbanístic es faci a partir d'ara, pues, contemplen aquestes situacions que anem a viure segurament ja, ha vingut per a quedar-se. I, bueno, és una complicació especialment, ja dic, per a les persones més vulnerables.
12: Exacte, això és en el que insistia esta... està oient, que precisament en l'hospital, no? Que ens esperem tots allí fora, o són persones que estan malaltes, que ho necessiten potser un poc més que la resta.
13: Exacte.
12: També tenim un missatge que ens donava les gràcies als ajuntaments d'Oliva i de Tavernes de la Vall Digna per mantindre viu el concepte original de mercat tradicional. Això ja vam dir que era més vull donar les gràcies que a qui em corresponda.
13: Bueno, pues ens però, sumem bueno, a esta felicitació també.
12: Molt bé. Molt bé. I ja per últim, es lamentava que el passat dimecres, que estàvem en alerta roja, i que uns operaris estigueren treballant a la vesprada en el muntatge d'un acte i uns altres operaris estigueren treballant a migdia netejant el llit del riu Serpis.
13: Bueno, és una altra suggerència a partir del canvi climàtic que hem de tindre en compte també, ja dic, els treballadors poden demanar un permís de 4 dies o reduir la seva jornada laboral si hi ha alerta roja per este motiu, per la calor i temperatures extremes. Per tant, estos treballadors tenen la possibilitat de reduir o modificar la seva jornada laboral si així ho demanen, encara que esta reducció o esta modificació depèn, si no exclusivament, si en gran part, de si l'empresa pot o no pot garantir la seguretat en altres mesures. Per tant, jo crec que haurien de comentar-ho a l'empresa de, en este cas, de muntatge i arribar a un acord seguint la normativa i la llei que està vigent.
12: Clar, ho podem fer abans, no?, quan no fa tanta calor.
13: A primeres hores del matí, exacte, normalment, sí.
12: Molt bé. Pues ahí queden totes les respostes, Jesús Naveiro. Moltíssimes gràcies per vindre a respondre un divendres més. I ara els deixem a vostès amb el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins
13: gràcies.
12: Ara.
13: Gràcies. Molt bé.

0: necessaris ara que venen la temporada de pluges. Ja vam veure ahir que aquestes tempestes que poden arribar de sobte, i en els pròxims mesos seran encara més habituals. Així que, tot i que se neteja i el manteniment dels esbornals diuen que se realitza de manera planificada i continuada al llarg de tot l'any, es reforcen aquestes actuacions com a mesura preventiva, coincidim en aquest inici de temporada de pluges. És una intervenció que es fa des del Departament de Qualitat Urbana i Serveis Urbans, i els treballs que s'estan duent a terme de manera progressiva per diversos carrers i barris reforcen aquelles zones que requereixen una atenció especial en l'objectiu de tindre unes millores condicions.
1: O sigui, que es fa al llarg de tot l'any, però ara la temporada es reforça encara més pel que puga vindre, no?
0: Exacte.
1: Estar previnguts.
0: Molt bé. I més qüestions, perquè avança el projecte de la CB60, que tant es reivindica així en la comarca. I avui mateix el conseller d'Infraestructures, Vicent Martínez Mus, s'ha referit a aquest projecte. El conseller en concret ha dit que el desdoblament de la carretera entre Lodolleria i Terrateig supondrà una inversió de més de 250 milions d'euros, i que aquest projecte està dividit en tres subprojectes de construcció que abasteixen conjuntament 23 quilòmetres i que ja se'n troben en fase de supervisió, que és un pas previ a la licitació de les obres del primer tram entre Terrateig i Castelló de Rugat en els pròxims mesos. I tot això també al tram de Palma de Gandia i Gandia, que contempla una inversió de 71 milions d'euros.
2: Escoltem que ja té tots els projectes en redacció. El primer d'ells, que és entre Terrateig i Castelló de Rugat, va inclús a poder iniciar obres en el pròxim mes. Ja hem començat en els treballs preparatoris aquestes setmanes passades que vam estar visitant.
0: Així que poquet a poquet aquesta carretera que unirà Ontinyent i la costa, podem dir, ja està
1: més prou de ser una realitat.
0: Exacte, de ser una realitat. I un dia més celien de parlar d'incidències en les ferroviàries. Ahir, després de la tempesta, va quedar desprotegit el pas a nivell entre Tavernes i Cullera. També aquest matí teníem una avaria en infraestructura entre Tavernes i Cullera, que ha estat solucionada, això sí, als pocs minuts. I en este context encara cueja l'actualitat l'anunci que feia a principis de setmana el ministre Òscar Puente, que diu que s'anava a canviar tots els trens de Rodalies que van entre Gandia i València. Este anunci ja va ser criticat pel Partit Popular de Gandia i ara ha rebut les crítiques de Compromís, que asseguren que es tracta d'un anunci amb un tracte colonial. Escoltem al secretari local de Compromís, Rafa Ferrer.
3: El que no pot ser és que els trens que Madrid ja no vol siguin els que ens envien a Gandia. La línia segur pateix cada dia retards, incidents i greus deficiències. I ara el govern anuncia trens de segona mà, de fins a 23 anys, com si això fos una modernització.
0: I més notícies de comarca, perquè l'Ajuntament de Daimús ha posat a la venda per subhasta pública dos locals que tenien propietat a Berreguard.
1: En Berreguard, t'has dit?
0: Sí.
1: Com l'Ajuntament de Daimús té locals en la propietat d'un altre poble, clar.
0: Doncs es tracta, Cèlia, de dos locals que van ser embargats a un funcionari que va ser condemnat per un frau al consistori de Daimús. Recordem que este home va ser condemnat en 2023 a 3 anys i 3 mesos de prisió per un delicte de malversació de caudals públics. El treballador de Daimús va reconèixer que durant el seu procediment judicial havia desviat 1,3 milions d'euros de les comptes municipals als seus comptes.
1: 1,3 milions d'euros.
0: I estos dos locals se li van embargar a este home per a pagar a l'Ajuntament de Daimús. Aleshores, òbviament, Daimús, el consistori, no necessita propietats en altres pobles i els ha posat a subhasta pública. Escoltem l'alcalde de Daimús, Robert Miñana.
4: Recentment, l'Ajuntament de Daimús va adquirir una sèrie de propietats mitjançant una dació en pago pel cas de corrupció que va haver, i aquests locals i aquestes propietats començaran a eixir a la venda, i les primeres seran els dos locals comercials de Bellreguard. Esta decisió es va informar en l'últim plenari extraordinari a la resta de regidors i a tots els va pareixer bé, i per tant seran les primeres propietats que eixiran a la venda per subhasta pública.
0: I Celia, no sé si tu eres molt de sèries de Netflix.
1: Bueno, alguna que altra, n'he vist.
0: Doncs tenim una que tenim que està un poc relacionada en la nostra comarca, perquè Netflix va aportar a la pantalla, en sèrie, una de les últimes novel·les d'Isabel

0: La cançó diu Running, Running, Running, i d'això venim a parlar, perquè demà dia 22 d'agost és l'última jornada programada del Levántate Corriendo. Ja saben que és una iniciativa consolidadíssima que combina activitat física i turisme, perquè a l'hora que es va corrent, doncs es visiten llocs emblemàtics de la ciutat. Jordi Pascual, vicepresident del Club de Correr El Garbí, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Benvingut als estudis. Escolta, on anireu demà?
1: A veure, demà ja és l'última ruta, demà és la ruta que venim a Gandia, anem per la Alqueria del Duc, arribem a Gandia fins a l'Ajuntament i després ja tornem una altra vegada al Club Nàutic.
0: Molt bé, vosaltres això ho teniu tot programat, clar, ha anat cresquent, no? Es va començar un poc com un grup d'amics o com va anar
1: sí,
0: la cosa?
1: Sí, no, a veure, això naix com una iniciativa del club, més que res per veure, crec que ja ho vam explicar més d'una vegada, pues sí. La gent que venia de turistes, principalment o majoritàriament, es dedicaven a córrer per primera línia, pel passeig de primera línia, amb una vall. I va arribar el moment que em van donar la sensació de que eren ratolins, no? Que sempre estaven fent el mateix recorregut. I mos vam proposar o plantejar, dir, bueno, per què no oferim tot lo bonico que té Gandia i el seu terme. Vam iniciar això de la mà de la Fundació Trinitat Alfonso, va estar uns anys recolzant-nos aquesta iniciativa, fins a que ja va dir, bueno, pues vosaltres ja podeu funcionar autònomament o en solitari, i ja vos deixem de la mà. Bueno. Sí que és cert també que en aquest moment mos va donar la mà a l'Ajuntament, i estem portant-ho conjuntament de l'Ajuntament i nosaltres, però vale. Crec que any rere any va augmentant la participació, hasta inclús molts turistes que venen repeteixen perquè els agrada i disfruten en aquesta activitat.
0: Que bé, això és bastant habitual, la gent que els agrada córrer i viatjar a un altre país i interessar-se per a veure si n'hi ha algun grup d'aquestos?
1: Sí, de fet, molta gent que ve de fora o ve, mos escriu per correu electrònic, com mos envia per totes les xarxes socials noves que n'hi ha avui dia, que jo la veritat és que no les domine, però gent del club que sí que les domina.
0: I cada un lo seu, no?
1: Interessant-se per com pot inscriure's, com pot participar, etc. El que sí que m'agradaria ressaltar que no són curses, o sigui, no. Són eixides per ensenyar nosaltres uns recorreguts i després ja cada un al seu ritme que le faig. També són eixides a diferents ritmes, cada un va al ritme que ve, hi ha gent que va avant, hi ha gent que va darrere, cada X temps ens reagrupem, són eixides que tenen totes participants la seva assegurança, tenen la seva samarreta, tenen els seus avituallaments d'àvia i l'avituallament final del meló.
0: Molt bé, i es creen vincles entre els turistes i els veïns d'ací de Gandia.
1: Sí, la veritat és que és molt, molt interessant veure com gent d'altres països o d'altres províncies, pues, vas parlant amb ells, van contant les seues experiències, a mateix temps que tu transmitixes també pues, tot lo bonico que té la teua ciutat i la teua platja i la gent i la gastronomia d'ací, com no?
0: Clar que sí, vosaltres ben orgullosos de mostrar-ho tot això.
1: Sí, la veritat turistes. És que és una activitat molt bonica.
0: Quants anys fa que es fan?
1: Pues cert, no t'ho sé dir, però n'hi ha 10, 12 anys com a mínim, segur que sí. I dir-te que aquesta iniciativa sol és estar, per el que hem estat mostrant esquadrinyant per internet, hi ha tres clubs, hi ha tres gent que ve, a nivell de tot l'estat espanyol sol és estar sí, i en alguna ciutat de Barcelona o Girona crec que també ho fan, semblant. Bé. Però el que veig que ha vingut de Suïssa, de França, d'Itàlia, mos diuen que allí no coneixen experiències d'aquest tipus.
0: Que bé, pues
1: però
0: mira, molt bé. Pues m'agrada que sigam un gran dia pues una d'aixes pioneres. Sí. Clar, demà fareu la última jornada de Levántate Corriendo. A quina hora, on encara ens podem apuntar, com ho fem això?
1: Sí, sí, o sigui, fins a l'últim minut, per dir-ho així, pot apuntar-se qui vulga. L'eixida sempre la fem des del Club Nàutic, l'eixida és a les 8, nosaltres estem allí 7 i quart o això, per la gent que vulga, va i s'inscriu allí mateixa i li se dona la samarreta i a les 8 es comencem a córrer perfectament. O sigui, que la inscripció és allí el mateix Club Nàutic, arriba la persona que vulga, s'inscriu allí i a funcionar.
0: I s'ha de pagar, imagina, no?
1: Sí, s'ha de pagar per cada eixida, o ara ja no, en un principi podies pagar o totes les eixides o una eixida soles.
0: I una eixida, per exemple, que val?
1: Crec que són 5 euros, m'has pillat.
0: Ah, bueno.
1: Sí, no és gran cosa. No és gran cosa.
0: Pues per
1: mi... Per mi, continuo dient el mateix, és una activitat molt, molt rentable, ja no econòmicament, no? Sinó socialment és una activitat molt... Perquè econòmicament no és rentable. Però socialment és molt, molt, molt rentable pels participants i jo crec que per Gandia en general també és molt, molt interessant.
0: Mira, al final mirant-ho des de fora, no? Sinó que hauràs de passar el matí visitant llocs emblemàtics d'ací de la ciutat.
1: I el que el dia estàs acompanyat per guies del terreno...
0: Van explicant-te-ho, no?
1: Que els teus avituallaments d'àvia, la teua assegurança, la teua samarreta, o sigui...
0: Bueno,
1: està ben complet.
0: Està perfecte. per cert, clar, el Garbí, el Club de Correr Garbí, també organitza la mitja marató, que serà ara, bueno, ara,
1: sí, en novembre,
0: el 8 de novembre. I està a tope, en les inscripcions o què?
1: Com sí, van? A veure, nosaltres podem estar molt contents, perquè a data d'avui, o sigui, nosaltres anem comparant les estadístiques d'altres anys en l'actualitat, i anem per damunt de 500 de l'any passat. O sigui, en comparativa a data d'avui, estem uns 500
0: més.
1: 500 més que l'any passat, a data d'avui.
0: I quants en total teniu?
1: A veure, en total tenim 2.500... Et refereixes a fetge d'avui?
0: Sí.
1: 2.100, aproximadament.
0: 2.100. I fins a quants es poden apuntar?
1: O sigui, es poden apuntar fins a l'últim dia, pràcticament.
0: Clar, però no hi ha persones límit.
1: No, a veure, nosaltres anem per trams. Ara, el tram que estem portant ara serà fins a final d'agost. Mm-hmm. Al dia 1 de gener de setembre.
0: De setembre.
1: Ja canviem un altre tram. Ara estem en 26 euros més 1 euro de la llicència del dia. I realment sí que és cert que ara, aquestes dues últimes setmanes, serà quan pegarà una altra pujada. Enguany també, arrel d'haver acudit ja diversos anys a la Fira de la Marató de Madrid, hem contactat en un altre... Fins ara estàvem en una pàgina internacional, arrel d'estar allí vam contactar en una altra pàgina internacional d'inscripcions internacionals, la veritat és que està donant els seus fruits. O sigui, avui per avui estem en dues pàgines, i sí que està donant els seus fruits perquè el que és la participació de francesos, alemans i anglesos, estem notant que està augmentant.
0: Vaig, o sigui, que n'hi ha gent de tots els països.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Podria dir-te que de residència, o sigui, països de residència, participants, n'hi haurà com a mínim 15-20 diferents participants.
0: Mare meva. I tota aquesta gent on s'allotgen? On dormiran?
1: A veure, jo suposo que n'hi haurà totes les alternatives, no? Hotels, cases d'estes o apartaments de lloguer, n'hi haurà gent que potser no es queden en dia, es queda potser en València i aprofita per a fer turisme i tal. Sí que és cert que nosaltres tenim uns hotels i un càmping que s'han oferit a participarem nosaltres en el que la mitja marató, a oferir un preu assequible, a oferir unes necessitats que té el corredor, per exemple, el desdichuni del dia de la cursa, o la possibilitat d'eixir el check-out, crec que es diu, més tard. O sigui, aquests hotels estan col·laborant prou. Sí que és cert que potser seria més atractiu que poguérem oferir una oferta hotelera més agradable pel corredor. Però jo crec que sí que està implicant-se el sector, però crec que és com tot, no? Poquet a poquet tenim que anar demostrant nosaltres també que és rentable pels hotelers que això estigui obert. I en ello estem. Per això estem participant, estem inclosos en dos pàgines internacionals per demostrar això, que pot ser rentable la mitja marató per la ciutat, per l'organitzador i hasta inclús pels hotels i la restauració.
0: Per supost, si va arrastrar més de 2.000 persones que ja n'hi han inscrites, rentable serà segur.
1: Sí,
0: el que passa és que, clar, com cau en això en novembre i fora de la temporada, no?, podríem dir, però bueno, que pot ser també una excusa. Xico, mira, ja no tens la temporada forta, però venen 2.000 persones, no?
1: Sí, per això nosaltres estem esforçant-nos en portar gent de fora. Per exemple, una altra dada curiosa és que els participants de la zona de Madrid i al voltants són més nombrosos que els participants de la zona d'Alacant. O sigui, això també té el seu...
0: Perquè van anar allà
1: a publicitar. Sí, portem anys anant allí. També és cert que, per exemple, l'activitat del Levántate Corriendo la utilitzem un poc com a fer publicitat de la mitja marató, també. Entonces, jo crec que és el que estem dient. Nosaltres tenim que anar demostrant que tota la feina que estem fent està també tornant en el que és el sector turístic. O sigui, que és el binomio que tant estem intentant vendre entre tots, entre l'Ajuntament, entre nosaltres i tal, de turisme i esport.
0: Molt bé. De moment, Jordi, demà el Levántate Corriendo, la última jornada, a les 8 del matí podem anar, 8 menys quart era?
1: A veure, a les 8 i 5, nosaltres a les 7 i mitja ja estem allà.
0: A les 7 i mitja allí, 5 eurets i a gaudir d'un matí d'esport i turisme. I ja de cara al 8 de novembre, pues, deixa mitja marató que esteu preparant. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres una vegada més.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, Jordi.

0: com ens fa ballar esta cançó sempre, eh? Que arrenquem l'agenda cultural. Anna Llopis, bona vesprada.
1: Bona.
0: Te saludo, ja que te tinc ací al costat, te salude. Que arrenquem esta agenda cultural amb un repàs de totes les activitats d'ahir, perquè Ador celebrava el dia del Crist de l'Empar. Va haver-hi al matí la baixada del Crist i després per la vesprada la processó. Això sí, just per la vesprada tenien partida de pilota i es va haver de suspendre perquè, clar, els va pillar en meitat de la tempesta. Però la processó que parlaven del Crist de l'Empar va tirar avant, eh? El temps va respectar i va eixir molt bé. Això sí, tot i que s'han hagut de suspendre algunes coses, el balanç general de les festes ha sigut molt positiu, tal com ens confirmava l'alcaldessa d'Ador, Manera Fals.
2: La veritat és que en general molt bé, molta calor durant molts dies. Avui un poquet de fred, per sort, i podrem fer una processó, esperem que sencera, inclús pujar al Crist, que aquest matí hem baixat i ha sigut, una, com sempre, un acte molt emotiu. Hem hagut de suspendre alguns actes, sí, per alerta roja o per exemple, els castells no s'han votat conforme ens hagués agradat per aquestes alertes, o, per exemple, les dues partides d'ahir i d'avui s'han hagut de suspendre, ahir per molta calor i avui per risc de pluja, que efectivament a aquestes hores estava plovent. Jo crec que les dames i la reina i les xiquetes i el xiquet han gaudit moltíssim, les festeres també, han pogut passar unes festes meravelloses que segur que quedaran en el seu record, en el seu cor, sí.
0: I això que parlàvem era Ador, però en la Font d'en Carròs, per exemple, també van haver de suspendre el parc infantil que estava programat per la vesprada, però la processó també es va fer amb normalitat.

0: Pues ahí teníem aquest ambient de la processó de la Font d'en Carròs. Però si parlem de processons, demà s'endú la palma Barx, perquè allí celebren la Divina Pastora, una processó que ha sigut recentment declarada festa d'interès turístic local. A més, la germandat de la Divina Pastora precisament compleix enguany 25 anys. Andrea Muñoz, presidenta de la germandat, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Tindreu... Bueno, conta'ns un poc com es desenvolupa esta processó, per a qui no ho conega, perquè la veritat és que és molt especial, precisament per això està declarada festa d'interès turístic local.
1: Sí, correcte. Pues bueno, a veure, no és una processió convencional en la que es desfile la imatge, en este cas va als muscles dels portadors, no va en un anda. Per a nosaltres és especial perquè, bueno, és una processó en la que és la imatge la que baixa i camina i visita a peu de carrer a les persones malaltes que ens ho demanen, bé com a mostra d'agraïment o per a fer alguna petició.
0: Mm-hmm. O sigui, que les persones que estan malaltes ho demanen i sí, els portadors apropen la imatge a casa seva?
1: Sí, o sigui, la professora va desfilant per el poble i les persones que ho han demanat a la germandat, bé siga per a demanar o per a agrair, ens parem davant de la casa i, bueno, com bé vos ha dit, la imatge va al muscle dels portadors, els portadors la baixen a peu de carrer, i, bueno, és un moment molt emotiu perquè pues, és aquest moment en el que la persona i la imatge es troben i, bueno, després el retorn, en este cas, es lleva una rosa i la dona a esta persona. És molt xula i molt emotiva.
0: Sí.
2: Andrea Muñoz, bona vesprada, soc Anna Llopis. Coneguem, bueno, a mi m'agrada molt pujar a Barx a veure aquesta processó, perquè per la gent de la resta de la comarca també ens crida molt l'atenció tot el que porta de foc, perquè no sé si ho saps, Cèlia, però és una processó amb molt de foc.
0: Sí?
1: Sí, és veritat. Sí, a veure, durant tot el recorregut, normalment en les parades que fem de malalts, la persona com a mostra d'agraïment també tira un casteller de focs. Després n'hi ha persones que de forma anònima també durant el recorregut es disparen, però el moment més bonic de tots és quan arriba el moment final de la processó, que arriba al seu carrer, que es diu Carrer Divina Pastora, ahir es fa un espectacle de focs que li fa el carrer, li ho dedica a d'ella, i ja el tram final de recorregut, que estem, bueno, ja és la baixar al carrer a la plaça Major, ahí els portadors l'alcen ballant-la i quan s'acaba tot fiquen els dos patrons, perquè demà desfilem els dos patrons, el Miquel ens acompanya, i es fiquen els dos en terra i les persones que volen pues, es banyen de coets.
0: Ballant-la, clar, amb els braços, no? Això pesarà
1: molt. Correcte. Pesa moltíssim. Tenim més de... Enguany tenim... Jo crec que te diria que dels anys que més portadors tenim, entre 28 i 30. És una imatge que pesa moltíssim i és una anda que pesa molt. Però bueno, com ja te vas dir abans, en el poble n'hi ha molta devoció a la pastora. Clar. I...
0: Es fa gust,
1: i bueno,
0: no?
1: Pues, sí, correcte. N'hi ha gent que, pues, bueno, que probablement no, durant l'any no estiguen anant a activitats religioses, però demà és una data que tot el món té marcat en el calendari.
2: Que guai. En aquest moment, com compta Andrea, la rodegen i comencen a tirar veritat que és d'eixida.
1: Correcte.
0: Però que no exploten,
1: no tenim
0: bola. No exploten.
2: I és molt, molt vistós. I enguany, Andrea, teniu una visita especial, la germandat de la Divina Pastora de Cantillana. Sevilla.
0: Sí. Que guai.
2: Com és això?
1: Sí, bueno, pues és que fa 25 anys un grup de veïns del poble es van enterar de que en un municipi de Sevilla, concretament en Cantillana, veneraven una imatge que era igual a la nostra. Entonces, allà que se van anar 5 i arrel d'aquest viatge, això va ser en l'any 2000, i en l'any 2001 nosaltres ens agermanarem. Per tant, en motiu d'este 25 aniversari és en convidat a que ens acompanyen i sí que van a vindre 4 persones representants d'allà.
0: Uau.
2: No han visitat mai Barx?
1: Sí, en el any 2002 van vindre, però bueno, des d'entonces que ja no... Per unes coses operades, pues no, ni hem pogut anar allí ni s'han pogut vindre.
0: I han aprofitat este 25 aniversari per anar a visitar-los.
1: Sí.
0: Barx, et referis que...
1: Sí, sí, bé, sí.
0: Escolta, que enguany també, no només per el 25 aniversari, per la visita de sevillanos, sinó perquè també pues, és la primera vegada que se celebra després d'haver sigut declarada festa d'interès turístic local, veritat?
1: També, sí. Bueno, pues, quin millor regal que en el 25 aniversari que totalment. Una processó, algo tan nostre, una tradició i una costum tan arrere al poble, que la declaren festa d'interès turístic. O sigui, estem super orgullosos i satisfets.
0: Mm-hmm. Andrea, jo a tu no te conec personalment, però tens veu de ser jove.
1: Sí.
0: Clar, és molt bonic això, no? Que les noves generacions que eixen també de devoció, perquè no és molt habitual veure gent jove, potser a les germandats. Però ahir
1: sí,
0: abans sí,
1: A veure, ja te dic, la pastora és que és la pastora. Tu li Clar. Preguntes a una persona de Barx i te dirà que la pastora és algo que... Pues que no se pot explicar en paraules. Mm-hmm. També és veritat que jo en ma casa, pues des de ben xicoteta que ho porta mamaet, mm-hmm. saps? I bueno, sí que és veritat que a principi d'any m'han renovat la directiva i hem entrat pues, persones joves amb moltes ganes de treballar i sobretot de mantenir les costums i les tradicions vives.
0: Que guai, molt bé. Pues això és una alegria i una garantia de continuïtat d'esta festivitat amb vostra i que amb tanta devoció parles, eh? Moltíssimes gràcies. Sí.
1: A vosaltres.
0: Que vaig molt bé.
1: Vos animem a que ens visiteu i gaudiu d'esta festa.
0: Anirem, que per anirem. Cert, a quina hora és? Demà? A quina hora?
1: Pues mira, demà arrenquem, bueno, durant el matí estan les cercavides, la missa, si estem en nivell 2 d'alerta, pues igual podem tirar la mascareta.
0: Vale.
1: I a les 7 arrenquem en el primer passacarrer de portadors, en una banda de tambors i cornetes. Així també com a novetat tenim una sorpresa per als socis més xicotets.
0: Ah, no es pot desvelar, imagineu, si és una sorpresa.
1: No.
0: Vale, qui vulgui saber pues, o que vaig a demà.
1: Això, i després ja a les 7 i mitja la cercavira ja replega les autoritats, a les 8 la frena i a les 9 la processó.
0: Molt bé. Pues Andrea, moltíssimes gràcies, que vaja molt bé demà.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Gràcies. Adéu. Adéu.

0: Pues ahí teníem Andrea, quina devoció parla i quina il·lusió ens.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo, la veritat és que m'agrada molt, potser ara vaig perquè també tinc una vinculació familiar
0: especial. Tu coneixes allà tot el món.
1: Sí, sí.
0: Ah, tot el món.
1: Sí. D'allí me diuen, eres Miss Barxera, dic jo, no? Però bueno, sí, me sé Miss Barxera. I, bueno, de dir que avui és Sant Miquel, que és el patró, que si no algú se'n farà.
0: Ah, és de veres.
1: Avui és Sant Miquel.
0: Ens traten demà, que és la festa d'interès local, però turístic local, però bueno, que avui és el patró, no ens oblidem, és de veres.
1: Exacte. Més coses de l'agenda del cap de setmana. Avui, per exemple, divendres podem anar una visita nocturna al Palau Ducal, una experiència per conèixer racons desconeguts, perquè recorden que en aquestes visites guiades nocturnes sempre mostren alguna coseta que de normal en les visites guiades no es fa i estan molt xules.
0: I a més per la nit, que ja no fa tanta calor, tot i que vull baixar les temperatures, però bueno, s'agraeix que no faci sol, que siga un poquet per la nit, un poquet tardet, i així no, pues, ho passen millor.
1: Així és.
0: Aquest encant que té veure les coses de nit.
1: I més coses que continua. Les activitats preparades per l'Ajuntament de Gandia, és Gandia a la Mar, i demà n'hi ha una que tots els anys ompli de gom a gom.
0: Ah, sí?
1: El passeig marítim, l'escollera, que és ese castell de focs artificials que es tira en l'escollera del port a les 22:30 hores demà. Enguany a càrrec de la pirotècnia del Mediterrani.
0: Mm-hmm.
1: I com dic, sempre congrega a milers de persones, podem dir, perquè clar, tota la gent que està per la plaça de Gandia s'apropa a veure el castell de focs.
0: Clar, perquè això suposa que els visitants també els sorprendrà. Bueno, que focs artificials, ara avui en dia ja n'hi ha per tot el món, però...
1: Sí, que, però els valencians...
0: Que els valencians, fama, exacte. Sí. En valencians són els millors es fan. Segur, va.
1: Doncs.
0: La paella i això.
1: D'altres llocs d'Espanya, dic, home, no, nosaltres també. Bueno, sí, però sí, en València bueno,
0: tenim... Nosaltres tenim que granar pa a casa, no?
1: Exacte.
0: Ah, en Gandia, millor que... Pues, la Safor, la Safor.
1: Tots són de Vilamarxant, la pirotècnia.
0: Ja, però on es fa? Gandia. Pues ja està.
1: I dins d'aquestes activitats, també de Gandia a la Mar, tenim aquestes mostres de milotxes, xocs infantils, i avui és el club de milotxes, ens han dit que avui és un dia bonic per veure les milotxes, per l'aire que fa, que no tots els dies poden volar-les.
0: Ah, claro.
1: Perquè tenen, si no fa vent no,
0: sí,
1: poden.
0: Claro.
1: I avui que sí que podran estar esta vesprada. I també tenim el diumenge una trobada de pintors.
0: Ah,
1: que estarà molt xula també.
0: Pintors, imagina que de quadres, no?
1: Sí,
0: de pintura,
1: sí, clar, de quadres. Es posaran tots en el passeig marítim per la vespre de 6 a 20 hores i el que fan és de l'associació de pintors de ulls de mussol, solen fer aquestes trobades moltes vegades, i el que fan és que pinten in situ un quadre del que estan, el que estan veient. Aleshores, un pintarà la mà, l'altre pintarà els turistes que passegen pel passeig marítim. O sigui,
0: admire tant aquest art de saber pintar bé.
1: Sí, eh?
0: Perquè mon pare, per exemple, pinta superbé.
1: I si passes, te quedes mirant i dius, quina gràcia. Que
0: art, eh?
1: Sí, quina gràcia.
0: Mon pare pinta superbé, jo no hereta res d'això. Res. Per dibuixar una persona, doncs un cercle, un palo i un altre palo. Així que és molt bonic de veure això.
1: Sí, la veritat és que sí. Més activitats. A Miramar, avui... un taller, crea tu propio muñeco divertido, es diu el taller. A les 9:30 hores, junta a l'oficina de turisme. No sabem molt bé com seran estos ninots, però
0: bueno, però lo important ahí no és el punt culminant, sinó el procés, no?
1: El
0: procés de passar-ho bé i si és el xiquet...
1: Una activitat per als xiquets en Miramar. També avui en Guardamar tindran un tribut a show a Ava, està molt guai, a les 22:30 hores. A Daimús perdiu, a veure? És que dic Guardamar.
0: Perdiu, a Daimús perdiu.
1: Espera. És que he dit a Guardamar, no, per una raó, perquè és en Daimús, però al carrer Guardamar.
0: Vale.
1: És que és Guardamar, jo dic a Guardamar, no.
0: És al carrer Guardamar de Daimús.
1: Exacte.
0: Molt bé. Alguna activitat més? Tenim moltíssimes coses, eh?
1: Bueno, recordar que este diumenge en Roto va estar l'Escaldà.
0: Ostres, és de veres, sí.
1: Que porten...
0: Vam parlar l'altre dia.
1: Tota la setmana preparant esta festa, han fet tallers d'indumentària, han fet tallers de les caixes, que són els recipients on van a posar la pansa, i després el que faran demà és una representació de com es feia, el diumenge, una representació de com es feia esta tradició abans de secar el raïm.
0: Exacte, d'escaldar el raïm. Jo tinc que dir que vaig tindre la sort d'anar l'any passat i és una activitat superxula, superfamiliar, que a més les dues persones, Federico i una altra persona més, que no me recordo el nom, em perdonarà, però ho fan superbé, la xerrada superamena, entre ells es fan acudits, gràcies, i la veritat és que molt xulo, va passar un matí molt xulo i aprendre mogolló. Perquè el procés és supersenzill, és agafar pareix supersenzill, agarrar el raïm i escaldar-lo en aigua bullint, però clar, si te n'empasses un segonet, ja mal. Tens que ser superexacte, supermeticulós, els talls que s'han de fer al raïm, bueno, és una història, Molt, molt recomanable, molt xulo.
1: Després, que estan de festes veïnals a Kentucky, i dir també que recordem que avui està la cursa popular al Moines, que es va...
0: Ah, sí, de veres, que es va suspendre
1: ahir. Que es va suspendre, i per això se comunica que n'hi haurà un poquet de problemes en les carreteres, però que, bueno, serà només quan passi la cursa i ja està.
0: Un poquet de temps.
1: Exacte.
0: Anna, pues moltíssimes gràcies, tenim un munt d'activitats este cap de setmana, no mos avorrirem així a la comarca, però nosaltres hem d'anar acomiadant este Hoy por Hoy Gandia. Avui hem tingut una sèrie de tècnics, Però, pues això, que mos despedim i que el dilluns més, a les 12:20, com sempre.
2: Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.

0: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a
3: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.